0: ciò, i domani se vuoi qualche, questa storia, la metto a qualche fila on il mostro si scostano di tradizioni. Hai via se glosa che fa referenza a lo che era a queste canzoni ad un serie di muletes correu, correu, fareu sa paia menuda. Si la feia llarga i troncada, a l'hivern li trobareu. O sigui, que l'havien de fer molta petita perquè després elles mateixes en ses garbes i el que se feia d'espaer a damunt cera poguessin menjar sa paia així com tocava. Uh-huh. Avui ten també es temps de cuidar ses hortalises, ses tomàtiques, ses aubergines, ses preves, ara es temps puntual de tota sa recoïda i es estem més bo per fer aquests tombats mallorquins que mos fan ser nostres mamàs a dones afectes de tot això, amb les aubergines i les tomàtiques i carabassins que se poden fer tant de can com de peix. El saquear també es poden saquear tots els tarongers. Ben que dir, es podrà els tarongers ara fins a aquest final d'aquest mes, encara, bueno, tarongers i llimoneres com a natural. Uh-huh. I a qualque arbre fruitar se poden fer molt d'empels ara aquest mes, amb tot això. Després, mos queda una gran feina perquè després, posteriorment, la puguem tenir davant per endavant, sulfatar i fer tractament fisiotrinitàries per la mosca de la fruita de l'olivera, posar trampes ecològiques grogues amb atraients per capturar mosques i altres insectes i cuidar molt bé les vinyes afectes del rendiment que tenim.
1: Pues, Sebastià...
0: Una sèrie d'aconteixements, Cristina, aquest cap de setmana. El día 11, Porreres, es no. De novena.
1: Sebastián, nos quedamos sin tiempo. Sebastián, nos quedamos sin tiempo. Repasamos la semana que viene, el jueves que viene, volvemos a encontrarnos en este mismo espacio, a esta misma hora. Muchísimas gracias, como siempre.
0: Hasta luego, buen día.